Escoltaves un dels temes del projecte de l'artista canadenc Richie Horwin del projecte Plastic Banner, aquest outback inclòs dintre el treball music i just abans electrònica introspectiva a través del segell Ninja Tune de l'artista de Wolverhampton, a Anglaterra, Actress, dintre d'un àlbum publicat el 2017, anomenat AZD. Amb aquests dos temes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a repassar part del cartell del Sonar de Nit, aquest festival que enguany se celebra els dies 13 i 14 de juny a la Fira Gran Via. També tenim un especial, si el vols escoltar, al nostre mixcloud.com/electricitat del Sonar de Dia, que se celebra els dies 12, 13 i 14 de juny a Fira Montjuïc. Un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu repassant part d'aquest cartell impressionant. El meu nom és Jaume Vidanes. Abans de marxar et posem una remescla de l'artista Dixon, un dels altres